0: tenim, saps el president proposa que ho farà catalana, que ho farà tant que ho farà el sol, però en el sant servei que hi posa el sol, és com que ens anirà cap on.
1: Qui diu que va per a fer un plana? Són els empresaris sentits.